l'acció de la persona, no? La pregunta era la vaca de mai, el pare de la vaca de mai, no? El tio s'uneix a tot el cim i s'uneix, l'aire de l'home, el cim i s'uneix, mira, estem, no? I ell també deia, tio, una noia, que l'està per anar, oh, el cucú, i com no coneixes una meva, no? A mi que pot dir que l'he d'anar a liberar, però el parla de l'estat de curat, ni vols el parla de l'estat de curat,

0: instantes.
1: Conseller Nacional Prodi, Pascari i Portia, un estat de sostre i seu amb el Porti Patatà, l'àrbit sostre per aquí amb l'equip de tap, i una natura con el sostre i seu a la set prema, conseller Nacional Pascari i Massa, en preparador en una altra de la zona.
2: Pascari portant de més seu a la grup.
1: Jo vull ser la tarda per que ho porti fer ni gran i mal, un tal seu a un grata.
2: Portec fin de gana, arcos i de quins tals al sol, que se sama, i se sap temps que si s'hi ha tot per parla, i et sàrtic, qual és jo, no serà molt potser que ara està inxada.
1: Per què tinc la sa de tany i l'ús de l'altre? Na, tant, que tant, ha tingut, deixi la feta per l'hora, sent des de l'inxa.
2: I ara l'aixi es veia molt pàgin, eh? La sa de tany i era hard, tant la sa de tany, i la mi no cal hagi físio, teràpia de tany, que pensa, teràpia, que el pitre va que ho passarà de l'inxa.
1: La sa de tany, que la piràmia, el cop, vina a la pesa, en fisioteràpia de tany, que pensa, teràpia, va que s'ha de ho passarà de l'inxa.
2: Pirámide no puede subitar por aquí, sobre ese cantar, ya no eres por ver más plato y le pasa. Pasa ahí en la grip y con la vila, canad barbárica, a panga, chesun agrícola y posta de barrio, a la estampulación a mar, dos propios ocho, con ver más plato y le pasa. Cosi le has patado por ahí, saca, paso y paras, paso y.
1: Sampa que no puede subir tu gasita, sune sune y exacuera, ¿eh? Rota, sune sune, pisa y dos. Usted le has patado, vas a ir con alto, no dice.